0: Biasa.
1: Aye, tika matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga, matuga,